Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

quadrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada. Espigula i narra plegant espigues.

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts. Un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

sent maco, hostal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Ja tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: D'Aló.
0: Ah, d'Aló, que maco.
1: No, no, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bèsties que no es cansen mai de defensar.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Moltes gràcies. Doncs ara cantaré una cançó que l'he de cantar, és la que vaig cantar l'any passat, que la van fer el papa i la mama, Càstor Pérez i Glòria Cruz, i he pensat que la millor companyia que podia tenir és en Lluís Bofill Hugues, que és el guitarrista que ha estat els últims anys amb el meu pare en el grup Empordanet, i a part del meu pare és amb la primera persona que vaig començar a cantar i em va ajudar una mica més a estimar la música. Un fort aplaudiment per en Lluís Bofill. També vull recordar, m'han dit que digui que el meu pare va estar molt de temps treballant en el Casal Català de l'Havana. És un casal de finals del segle XIX on es treballa perquè no es perdin les tradicions i costums catalanes, i ell està molt ficat els últims 22 anys. De fet, l'any passat em va ensenyar tot el que havia fet i la veritat és que no parava, estava entregadíssim. Era un enamorat de les coses boniques, petites i molt generós. Vestida de nit, va.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ha amanecido con Ana Muscuri y el nuevo sol con Rafael. Abrimos la hoja del almanaque. El 27 de julio es el 208 día en el calendario gregoriano, quedando 157 días para finalizar el año. El sol ha salido a las 7 horas 7 minutos, se pondrá a las 21:35. La luna sale a las 20:37 y se pone a las 4:38 de la madrugada. La luna estará en fase gibbosa creciente, contando con una iluminación visible muy alta, el 93,3%. El respir dura poc a Menorca. La calor tornarà a guanyar protagonisme. Avui encara continuaran alguns intervals de nuvolats i no es descarta qualque ruixat, però a partir de dimarts l'atmosfera quedarà dominada per aire càlid i sec. Després d'ahir diumenge, la calor tornarà a intensificar-se a Menorca a mesura que avanci la setmana. Avui dèiem que encara començarà amb alguns intervals de nuvolats i que no es descarta qualque ruixat puntual durant el matí, ja que hi ha un poc d'inestabilitat que encara afectarà el nord de Baleares. A partir del migdia, però, el temps tindrà a estabilitzar-se amb estones de sol i tramuntana que es mantindrà present. Dimarts, dimecres i dijous s'imposarà una situació molt més estable. L'atmosfera quedarà dominada per aire càlid i sec, fent que afavorirà cels poc nuvolats o completament serens a tota l'illa. Les temperatures aniran pujant dia rere dia, amb ambient cada vegada més calorós i nits que continuaran sent tropicals. La tramuntana continuarà marcant el temps durant la bona part del període, mentre que dijous el vent tindrà girada de component est a bona part de la Mediterrània. En definitiva, tot apunta a una nova setmana amb predomini de sol i en calor, recuperant terreny després de la refrescada viscuda aquests darrers dies.

I tenim l'agenda d'actes per avui, per si pot interessar. La Ciutadella Música Clàssica, Ensemble Orfila, cordes i piano, a les 21 hores en el claustre del seminari. Amor, visites guiades a l'Hospital Illa del Rei, sortida a les 11 i a les 18 hores del moll de Llevant 61. Es migjorn, carrers d'estiu, festa esportiva de Sant Cristòfol, a les 19 hores. Aló, concert solidari, Menorca canta per Venezuela, amb Ben Marquès, Grup Xalandrí, Quatre Sols, Un Piano i Eva Pons. A les 20-30 hores en el pati de l'escola Doctor Comas. A Fornells, missa en recordes naturals i vecins de Fornells, que han mort en el transcurs de l'any. A les 11 hores a l'església de Sant Antoni. Festa infantil de l'Escuma, activitat dirigida en els fiets i fietes majors de 7 anys, a les 12 hores en el carrer de la Mà. Tradicional joc d'escapellat, a les 18 hores a la plaça de Salgaret. Actuació musical amb el grup folclòric Sant Miquel a les 20 hores a la plaça Pere Maria Cardona. I focs artificials a les 22:30 hores al costat del castell de Sant Antoni. Després, Rebel·la, tributa a Abba i per acabar la festa, Guateque Maravilles. Després, dels focs artificials en el carrer de la Mà. I acabem a Cal Emporter, música variada, amb el duet Sunset, a les 20 hores a la plaça Gran.

Efectivament, aquest cap de setmana han estat les festes de Sant Antoni a Fornells. Durant el quart fin de setmana de juliol, el poble marina de Fornells celebra les seues festes patronals i el principal atractiu és la cultura equestre menorquina. Els caixers i els cavallers fan saltar els cavalls a ritmo de música tradicional en el jaleo, congregant a multitud de locals i visitants en la plaça de Salgaret i en el port. Allà que llamentà enguany la mort d'un cavall que va fer que haguessin de retre el final del jaleo.

Pisos públics, sort que era urgent. Escriu Miquel Fèlix. Els periodistes han perdut la pràctica d'analitzar els pressupostos generals de l'Estat. Els darrers que van poder revisar són els de 2023 i en el PSOE no li va agradar que destaquessin l'absència d'una partida concreta al capítol de CEPES per al projecte de pisos de lloguer assequible del carrer Vassallo, anunciats un any abans. Tot feia pensar que la seva execució aniria per llarg, però el que no podíem imaginar és que el retard arribés a ser tan gran. Si uns terrenys urbans, que ja eren públics, en tarden prop de 4 anys a presentar com una fita que s'hagi aconseguit la llicència d'obres per poder posar la primera pedra, és que l'administració té un problema greu de gestió i que pesen més els embulls burocràtics, li digui l'estudi, el detall o qui sigui, que no l'urgència per resoldre la manca d'habitatge. Fiar els pisos de protecció oficial a la solució de la crisi residencial és com voler tapar una hemorràgia profunda amb tiretes. Mentre s'illa continuïn arribant l'ordre de 2.000 nous residents cada any, necessitem que els constructors privats, uns nouvinguts, que sumats en els joves locals, que no poden accedir a una casa en propietat, han convertit el mercat de lloguer en una olla de pressió. L'administració no només no va preveure el problema, sinó que tampoc posa les condicions perquè el mercat de l'habitatge funcioni. Amb restriccions que encareixen els preus i fomenten l'especulació amb el sòl, demorant les zones de creixement, retardant les llicències, fregint a impostos a la compra d'un primer habitatge i desprotegint el propietari quan en un contracte de lloguer les coses no van bé. Ara sumar es posa en la diana un futbolista de la selecció per invertir en immobles. Però no és precisament el que necessitem? Un mercat de lloguer amb una oferta àmplia que torni la racionalitat en els preus? El dia que deixi d'haver-hi 100 de candidats per un país, per un pis, 100 de candidats per un pis, no valdrà 1.200 euros en el mes. Continuem, amics. Un altre espai musical, mescla de sonoritats, llatines, tangos i joies internacionals.

Quan arriba el moment de comprar un electrodomèstic nou, val la pena aturar-se un moment. A Milar, sa botiga d'esbarri, t'escolten, t'aconsellen i t'ajuden a triar bé sense presses. Perquè decidir amb confiança també és important. Abans de comprar, Milar.

A la secció de cultura i espectacles, el diari avui. Patrimoni cultural. Una investigació sobre l'art d'esvers improvisat vincula el seu gran moment amb el diàleg intern i els reptes en els quals s'enfronta per garantir el futur d'aquest bé d'interès cultural. La glosa està sana i s'obre a debat de bona gana. Dimecres a les 19:30 hores a Can Vitòria Mó es presentarà la glosa menorquina com a patrimoni cultural amb valor socioeducatiu davant els reptes de Silla, un treball d'investigació subvencionat per l'Institut Menorquí d'Estudis que analitza els darrers anys d'evolució d'aquest art del vers improvisat i reflexiona sobre el seu paper com a patrimoni cultural viu davant alguns dels grans reptes socials i culturals de Menorca.

Per una altra part, hi és concert en quatre grans veus. Passat dissabte, dia 25, en Simón Orfila, na Mariola Cantarero, Nana Ibarra i en Joan Lainez, acompanyats per l'orquestra de 15 músics, dirigits pel mestre Antoni Pons, van fer gaudir del públic d'una nit amb intervencions molt aplaudides. Van interpretar àries, duets i quartets d'òpera, sarsuela i cançó popular. Com cada any, en Simón Orfila, amb els seus amics, fa aquesta ballada, que és una de les ofertes d'en Simón en sa que té més qualitat amb els professionals que hi suma i les grans interpretacions i les ganes de satisfer un públic content de poder gaudir d'una manera popular de gran nivell d'aquests artistes.

En quant a Fornells, reprèn ses festes després de l'ensurt. Sant Antoni es va reanudar i matí després de la suspensió del primer jaleo per la sobtada mort d'un cavall a la plaça de Salgaret. Amb un oratge impropi des que s'ha viscut aquests dies d'estiu, la diana a càrrec de la banda de música del Mercadal va ser encarregada d'anunciar pels carrers d'Espol la Mariner que començava una nova jornada festiva. Al mateix temps, començava el replec de la mà de sa violer Isaac Tiai, que un any més tenia el plaer de repetir aquest paper. Un a un es van anar sumant a sa comitiva, que el diumenge de festes d'enguany comptava fins a 54 cavalls. El darrer unitzè han estat sa capellana, Joan Camps, i sa caixera bel·lesa, Maria del Mar Triai. Una vegada acabat el replec de les 11 del migdia, tota sa colcada va anar a cercar ses autoritats en el local social de Fornells. Tot seguit, baixant el carrer de ses escoles, els esperava sa missa de caixers a la parròquia de Sant Antoni. Mentre s'oficiava sa cerimònia i dins l'iglesia, els carrers de Fornells es gaudia de sa brisa i de sombra que es trobava en els seus privilegiats rincons. Aquesta treva climàtica que tothom anhelava, però, des dies comptats, va portar al poble mariner un nombre més elevat de gent desesperada. Bueno, després de l'ensurt d'aquest cavall i per un problema cardíac que es va morir, se va retornar la colcada. La batllessa diu que va ser una decisió difícil però adequada, perquè, bueno,

Aquest incident, com era d'esperar, es va comentar molt ahir de matí entre els veïns de Fornells, perquè la sensació era sobretot de confusió sobre algun detall de l'incident, com per exemple l'edat del cavall. També remarcaven les reaccions que es van produir davant aquest succés entre els diferents protagonistes de la festa i els que van veure en els balcons que donaven a la plaça.

El castell va celebrar ahir que vespre la jornada d'activitats nàutiques i piragüisme. No van faltar la travessa d'esport nedant, les regates de piragüisme i vela i el joc d'escapallet, ni tampoc els focs artificials. Van estar pendents del temps fins al vespre. L'organització anava a càrrec del Club Nàutic Villa Carlos. Les proves de vela es van avançar per no fer-les coincidir les embarcacions a la mà a la sortida del vaixell de línia regular. En el moment de tancar aquesta edició ja es coneixien alguns resultats de la jornada. A la modalitat d'Optimist, el primer classificat, sub-16, va ser Marc Gregorio, del Club Marítim de Mó. El guanyador sub-13 va ser Javier Sintes i en la categoria sub-11 els tres primers classificats van ser Pol Riudavets, Pau Mestre i Emilio Díaz, tots tres del Club Nàutic Villa Carlos. En el grup D es va imposar Austin Holland. Després es va celebrar la prova d'escapallet, on petits i grans van trescar damunt la barra per intentar agafar-lo. Van ser més de 70 qui van provar fortuna i 31 ho van aconseguir. Igualment van tenir lloc s'atravessa el port de Nat i els piragüistes van fer una demostració. Ja en la nit va ser estor per la música de la mà d'un grup molt conegut, molt estimat, amb una llarga trajectòria, com és na Joana Pons i ses guitarres, en Toni i en Xavi Camps. Finalment va ser possible gaudir de l'espectacle pirotècnic. Va ser, però, amb una hora de retard per adaptar-se a la resolució del govern que rebaixava el nivell d'alerta de 4 a 2 i feia possible l'esdeveniment. Perquè durant el matí i atenent a les indicacions de l'autoritat competent, l'Ajuntament del Castell va comunicar la suspensió dels focs artificials que s'havien de llançar a les 23 hores des de la illa plana a causa del nivell d'alerta. Quan es va rebaixar aquest so, se van poder disparar aquest castell de focs que va donar per acabades les festes de Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, miscel·lània matinal. Senyores, senyors, els hi comunic que divendres qui ve, que és dia 31, no hi haurà emissió, degut a que hi ha un corte de l'energia elèctrica per part de la companyia Endesa, qui m'ho està es llum aquest matí, de les 9 a la 1, o de 9 a 2, troc que diu, de 9 a 2, de 8 a 2, per tant no podem fer el programa de divendres. Els hi comunic perquè no pestin pena si no troben Ràdio Es Castell aquest dia, perquè no hi haurà ni fil musical. No cerquin perquè no hi serem. Supos que una volta hagin recuperat el subministre, tornaran a posar en marxa el fil i ja tornarà a anar tot com ha de ser. Però bueno, els hi comunic perquè tinguin en compte que dissabte, divendres, no hi haurà programa. Anem ara amb el capítol 186 de la novel·la.

Anàvem, si podem, connectar. Ui, ui, ui. Un momentet. Un momentet que ara...

0: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Els hi record que divendres, com que no hi haurà emissió, no hi haurà tampoc el capítol de la novel·la. O sigui, divendres de matí no hi haurà ràdio al castell, ni fil musical, ni res. Estarà en silenci, perquè no hi ha corrent elèctrica, no hi ha llum. Són les 11:30. I mitja no, les 11:00 són ara.

0: Bueno, pues a partir d'ara obrirem el telèfon 971 36 25 63. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucre.
1: Hola, mono. No hi va haver manera, eh?
0: No.
1: De telefonar?
0: No. No hi va haver temps.
1: Ah, el temps, sí. Era que hi havia molta... Va, ja ens enredarem un altre dia. Tot bé. Va anar bé?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, estic contenta que vagi anar bé. Vaig cercar també a veure si TV3 ho donava i només va ser res cal. No ho va... Bueno, jo no ho vaig trobar en el Sleu. Vaig trobar bé un parell de cavalls, no sé què em dir, perquè eren les festes, però bé, no sabia. Ara, bueno, ja està. No tinc res a contestar perquè dijous vaig sortir, dijous de matí vaig sortir a comprar, sí? I no sortim més.

0: Bueno, si no tens res a fer.
1: No, no, fiat meu, la feina sempre tinc coses a aclarir. I sempre vaig, i clar, ara diumenge ja ve la fia, ja són tres que venen. I ja no puc fer la casa per amunt o per baix, no. Ho tinc que veure, que estiguin, bueno, que estiguin còmodes, ells també, i jo, bueno.
0: Clar, aquí estaran, mai no.
1: I ja tindrem més que per allà, clar, ja. Ja, sigui Salot, o sigui ella. Sí, serà. I què dius, que no hi haurà ràdio en tota la setmana?
0: No, divendres.
1: Divendres tot sol.
0: Divendres tant se corrent. Ah. Endesa, tant se corrent. I no hi haurà llum.
1: Però que no n'hi haurà aquí pel món.
0: No, aquí és Castella.
1: Ah. No, pues, no. Vale, gràcies.
0: Oh, bueno, és Castell i no sé si tot és Castell o part.
1: Bueno, bé, així és que, bé, si no t'escolten, no, si no et diuen, no faran.
0: Per això que no, si posen la ràdio i no et sent res, clar. No és que hi hagi varia ni és que no hi ha corrent.
1: Ja, molt bé. Ja. Saludo per tots els que ens escolten, per les anes que van fer festa ahir, per Jaume, que també havien fet festa, i teníeu, tot això era endarrere, però bueno, com que no vam, pues, les margarites, bueno, aquestes que l'he felicitat.
0: Sí.
1: I bueno, que tots els que pugui bé que facin festa o abans, el que sigui. I si no, que facin vacacions, que també de sogre. Hi ha un retro, de 102 vegades.
0: Sí.
1: Ah, però bueno, no passa nada. Vam anar a ballar a altres?
0: Sí. Sí.
1: I doncs jo... bé, bueno, un parell dissabte diu que vens, que no vens a ballar. Dic, no, mon, dic que estic de suant, tan suant, però, dic que jo no venc. Diu, farà bon temps, diu, perquè allà farà ventet i això. Dic, no. I dic, ja vindré un altre dia. I bueno. I ahir tampoc hi vaig voler anar, perquè també van anar els caroc aquest, i clar, i per venir m'han de deixar, o no ho sé, que sé que m'ho va dir coses que ho faríem, però bueno, un dia. Molt de salut, o sigui, t'ho dic per tothom que escolta.
0: Moltes gràcies, Lucre.
1: Que si no escolta, és super.
0: Sí.
1: I molta salut per tothom.
0: Sobretot.
1: Ara, fins la setmana que ve.
0: Sí, dilluns.
1: Això seran vacacions ara, eh?
0: Pues mira.
1: Mira, molt bé. Ara, adiós.
0: Adiós, Lucre.
1: Adiós, bueno.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia.
1: Com va?
0: Molt bé.
1: Va bé? Estupendo.
0: Sí, sí.
1: Que duri.
0: Aquí estem.
1: Aquí estem, fent companyia. Tot el matí molt agradable, molt bona música. I bueno.
0: Anat bé ses festes, tia?
1: Sí, jo, a casa nostra, fresqueta.
0: Bueno.
1: Sí. Sobretot estar tranquil·la i, bueno, ha anat bé, perquè ets en passades i el principal.
0: Yeah.
1: Sortis o no, la qüestió és passar-ho. Idò, molt bé, Toni.
0: Idò.
1: I ara divendres no hi serem, eh?
0: Divendres diu que no hi haurà llum.
1: Ai, són moltes hores.
0: De 8 a 2, posa.
1: A veure en quin tros està.
0: No sé si és tot, castell o part.
1: Deuen d'arranjar qualque cosa, i clar. També hi entres, I de molt bé, Toni. Altres tu també?
0: Sí, sí, sí, anem fent.
1: Era.
0: A tot navega, festes i per aquí per allà, no mos veiem quasi.
1: Claro, era. Bueno, si estiu és això, eh?
0: Sí.
1: Si ver, llavors, fa gana anar a visitar i asseure un poc i estar calentets. Però ara és qüestió d'anar i venir un poc, els que hi van i venen. Pues
0: sí,
1: venir.
0: Si van i venen, van i venen.
1: Sí. Era molt
0: ja
1: bé.
0: Ja m'has dit més aire condicionat que meu.
1: Sí, està fresquet. L'aire condicionat, el que té és que has d'estar molt tancat. Jo això no m'ha
0: d'anar. Ah, sí, però aquella basca, allò.
1: Perquè, en l'hivern tancat i en l'estiu tancat, ho trobo un poc massa tancat. M'agrada tenir obert. Però, bueno, tot ho passarem, sí. Era molt bé, Toni. I ara un beso a Toni. I un saludo per tothom que escolta.
0: Molt bé.
1: I un beso per vosaltres també, i la cançó que posis. Totes són guapes, Toni.
0: Moltes gràcies, tia.
1: Vinga, un beso.
0: Un beso a vosaltres, adeu.
1: Adeu.
0: La tia Tiba i na Toni. Adeu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Pari.
0: Hola, Juana.
1: Mi fa bé aquesta locutora, que sempre s'ha ocupat.
0: Què diu aquesta?
1: Que sempre s'ha ocupat. Has hagut una venir. I tu ja pinja ràpid. I quan de lo que ja tocava jo, però res, està ocupat, i tot de pesar.
0: Bueno. Què dius? No, no se sent.
1: Jo sí que te sento, ah. Me sents? Que me sents?
0: Ara sí.
1: Ah, jo te sent. Dic que dinades no hi ha llum, dius? No es fastidia, hi ha llum. Però no mai hi ha de dir, no? No ve tampoc.
0: No, no, ara no entenc el que me dius.
1: Dic que si demà vindràs a dinar, suposo que sí.
0: Demà?
1: En sap sí. Dinar, perquè m'ho va dir.
0: El mes d'agost farà vacacions, però demà sí. No és el mes d'agost.
1: Per això, en sap dinar, que vindria demà.
0: Demà vindrà segurament, és el mes d'agost.
1: Però jo li vaig telefonar i crec que em va dir que sí.
0: Idò.
1: De dinar no deu venir, o sí.
0: No sí, que vindrà.
1: Ah, ja va bé. D'altres dies, sí.
0: El mes d'agost.
1: És divendres que no hi haurà musical ni res.
0: Divendres no hi haurà llum, no?
1: Bueno, va bé. Si vendres que et seràs un poc, Pari. Que se feien aquestes festes. Un saludo a tothom i me poses cap de lejas. I una besada per tu, Pari.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
1: Avui també pots estar.
0: Sí, avui sí.
1: Sí, sí.
2: Incluso si no tienes conexión.
0: Bueno, pues está en Juana Plaza. Bon dia.
3: Bon dia. ¿Com estem, jove?
0: Bon dia, Marga. ¿Com estem? Bé, eh?
3: Bueno, pues mira, respirant un poc més.
0: Sí, eh?
3: Ahir donava gusta pel carrer. Perquè aquella aireta, aquella de sona. I avui, mira, sembla que no està malament. I mira, i anant feient. I les festes han anat bé.
0: Beníssim.
3: Han anat a fer botar cavalls.
0: Tot un fet.
3: Tot ho has fet. Ai, no te veig, tu faríem botar cavall, però bueno.
0: Fet cavall, hem fet de tot. Ballat.
3: Així m'agrada. Bueno, dissabte va ser molt petit programa que vau fer, eh?
0: Sí.
3: Tots els companys, sí, no, va estar molt bé. Bueno. Tu i en Santi ben còmodos, a la fresca...
0: Sí.
3: A la fumadeta i els altres a ple sol, en parabono. Tu sempre estàs allà dintre, eh?
0: Sí.
3: O jo sempre que... I ratll de molts anys.
0: Clar, jo tu, quan hi havia en Andrés, jo també estic aquí dins.
3: Sí, per això t'ho dic. Tu sempre has estat a resguard.
0: I te dic una cosa... I no està bé que ho digui, però és com que es ve. Si no fos així, no vindria. Jo no puc aguantar.
3: Ho crec.
0: La meva salut no pot aguantar aquesta calor de fora tanta estona.
3: Sí, pega per paga, feia calor dissabte.
0: Sí, molta.
3: Era un dia torrat. Però bueno, mira...
0: Però hi ha gent que ho aguanta més que
3: sí.
0: Uns que els altres... Jo, si no puc respirar, doncs està molt malament.
3: No és que si no puc respirar, que tots estem, eh? Has de respirar. I entre pomada i pomada, i un pot de xocolat, i vinta de cebre...
0: Una van dur, sí, xocolat, i tot m'ho van dur.
3: Sí, no. Sí que m'ho van dur de tot, i mira que estan com a reis. Bé, estàs. Bueno, bé, i jo... Al fi i al cap, pues mira, he sortit i això, però bueno, de festes i això no he vist res. Bueno, les festes del castell els he vistes prenent trossos per la tele. que hi havia la Sílvia que donava el programa.
0: Sí.
3: Ah, però bueno, toca d'anar molt bé, que no hi ha hagut desgràcies.
0: No, aquí ha anat bé, sembla, el castell, tot bé.
3: Sí, no, no, no hi és bé.
0: Vam poder fer esforç, al final.
3: Ai, sí que no era un poc temeridat, fes pocs.
0: Bueno, allà on tots ho fan, allà on tots ho fan, és enmig de la mà, diguem.
3: Sí.
0: Clar que, perquè sí, hi ha la muntanya allà darrere, però aquella muntanya, si es pega foc, encara millor.
3: No, com que hi ha mig Espanya que se pren foc,
0: sí, no, no.
3: Que segons el món, esclar, fa por. Tot està molt sec, però bueno, crec que no passi res. Bueno, jo
0: m'ha semblat que feien un castell de focs, però enano, vull dir, que els coets no anaven amunt ahir.
3: Ah,
0: ho devien fer. Devien fer posta.
3: Aquests coets aquestes surten de dins aigua i no solen agafar molt per amunt. I és una pena, perquè el que acaba les festes són els focs. I de cada any ens han dit els de zones de calor aquestes que tenim, bé, l'any que ve o mos tornarem o bé estan a Cebre, on s'arenja. Bueno, Toni, ens saludarem a tots els que mos escolten, la tia Tiva, la Toni, i no sé, la Toni, si la devien donar libre, perquè està en bona festa, i no sé si devia poder anar a les festes.
0: Bueno, però, la Toni, els cavalls no li agraden gaire, tampoc.
3: Ai, ja m'han dit que la tia Tiva, Estef, haguem de tantes cavalls.
0: No, no, la tia Tiva diu, va dir que no, que...
3: Que no, que no.
0: Que en guany, si quiera, aigut.
3: Bueno. I d'aigua, escoltarem.
0: Jo sé de ballada no hi vaig anar, no.
3: No hi vas anar?
0: No.
3: Bé, és que hi ha aquelles hores...
0: Que l'any passat me van banyar.
3: I te vas a cuir.
0: No, però vaig pensar...
3: I en guany vas pensar, no hi tornarem a anar, no.
0: Si ja no tenc edat d'anar a que m'arreguin.
3: Vull perdre, no pot, que t'arreguin. Bé, pot passar dues coses. El que t'he dit, que en cuesquis, sí, o que revisculis, que foresques. Sí,
0: també.
3: Com els remells, quan estan secs i t'arregues, tornen.
0: Reviscolen.
3: I tu, a lo millor, vés-te'n a Cebre. Bueno, vinga.
0: Bé, ho veurem.
3: Que acabis de passar molt... Ai, no m'agrada gens això, eh? Que divendres... Que no podien quedar sense llum dijous.
0: I...
3: No has provat a dir, no?
0: Jo no puc dir, perquè...
3: Perquè dijous no hi ha emissora. No ja. Hi ha.
0: I això si demanen... No ho demanen, no, eh? Fa un dia que troben i...
3: Home, esclar. És que d'una banda... sempre trobarien... que ningú li aniria bé.
0: En altres, a Calallonga, per exemple, a vegades el lleven, però no ho lleven tota l'urbanització, lleven trossos.
3: I aquí...
0: Però jo el que veig que són moltes hores aquí. De 8 a 2.
3: Ui, sí.
0: Però després, a vegades, només anem prenent dues d'hores i per assegurar-se en demanen 8. Sí. No ho sé.
3: Moltes hores són, es veu. Però bueno, bé, mira, que no faci molta calor, és que si no, ni aire condicionat, ni ventilador, ni un cap de llamp. Això, si se me'n va llum, és que no me puc fer ni esdinar. Perquè tot és elèctric, tot.
0: No, no.
3: Així que...
0: Tu no havies d'anar a dinar fora.
3: També, no seria mala idea, no? Mirar de deixar el telèfon a la meva neta.
0: Adéu.
3: Recuerdo de tothom.
0: Gràcies.
3: I una abraçada per tu. Adéu. Adéu.
0: Na Margarita, nostra.

0: I bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maruja.
1: Bon dia.
0: Què
1: bon
0: tal?
1: Dia. Bé, Toni, bé. Jo fiava que hauria estat un poc més llarga la pausa de calor. Però, bueno, bé està. Jo avui de matí he hagut que molestar a la tia. Ja sé que no la molest, però sí. No hi havia manera d'agafar Ràdios Castell, perquè és que tenc un transitor nou i no hi havia manera. A la pau de Déu ho he trobat bé, he pogut sentir quasi tota la novel·la. Bueno, Beníssim. De moment felicitaré amb retras a totes les anes que hi ha hagut dia 26, però bueno, desig que tothom hagi passat un molt bons dies. Jaume, anes, tothom. Bueno, jo, Toni, és de matí bo, de bo a trossos, perquè no hi havia manera, però bueno, bé, ho tinc ara ja solucionat, ara ja ho tinc solucionat.
0: Bueno,
1: saluda
0: per poc que toquis, se'n va.
1: I no, és que, és que no hi havia manera, va, ja m'ha
0: faguet net i tot, jo, si me toquen, després no se sent bé.
1: Me sortien totes les mallorquines, me sortien menys que jo cercava, però bé, ja està solucionat. Saludar a tothom, i això d'escorte de lluny de divendres, no sé quin dia està la setmana passada, clar, la setmana passada, la banda de Ciutadella també van tenir un corte de llum moltíssim gros. A la banda de Sant Tomàs, o no ho sé, però molta, de moltíssimes d'hores, moltes. Però bueno, és un ball, perquè, clar, va gallar una dona, diu, és que tot ho tenc elèctric, jo també, va, i com ho hem de fer? Si no hi ha llum, doncs pues no hi ha llum, posam un espelma. I el pitjor és tot el que hi ha enxufat,
0: clar.
1: Que si està moltes hores, se n'havia de res jo. O congeladors.
0: Bueno, la nevera, si són migdia o sol, no passa res.
1: No, que va.
0: Si no
1: l'obres i ja està. El que passa és que, clar, si ho tenim tot elèctric, ja t'acostumes, i sembla que si no pots enxufar en aquell moment, ja és un davallament de la creu. Però, bueno.
0: Jo ni aigua calenta podria tenir.
1: No, jo tampoc. Jo que meva, el pisem meu, és que és tot elèctric. Tot. I tinc, ja fa anys que ho vaig comprar, una cuineta, que la bombona és com un pot de laca, per si un dia hi hagués una emergència, tinc aquell butano.
0: Sí.
1: I bueno, sí, el vaig encendre per proveïdors, dia que ho van comprar, però gràcies a Déu no ho hem pres mai, no. Si no puc cuinar, menjaré un bocadillo i ja està. Bueno, Toni, tothom a que l'ostre bé, tothom bé, salvat bé, tothom bé.
0: Sí, tothom bé, gràcies.
1: Alida, una forta, una salutació per tothom, una forta abraçada a tots des de que teva, i a tu, com sempre, un fort i carinyós abraç, i dilluns, si Déu vol, aquest dia es aprofita. No faci...
0: Anarem a nedar.
1: Què?
0: Anarem a
1: nedar. No facis calorades.
0: No.
1: Oh, no, jo de cada dia... No, se travessa. Ahir vaig fer-se, perquè vaig poder fer quasi tot el que em ves per la terrassa. No sé què me va semblar. Poder sortir i llegir. Ai, que bé. Avui no hi ha poc ho faci. Avui ja no hi ha poc ho faci.
0: Ja no és igual.
1: No. Que es tancaré per tot i posarem l'aire. No és... Abans jo l'aire, clar que va bé. Però me va més bé el calent que el fred. Sí. Però bueno, almenys el piset està fresquet. I jo
0: molt fred no m'agrada, no. Però,
1: no.
0: Que hi havia aquella calor, sí.
1: I no, jo moltes... Bé, jo ho posa el deshumificador. Que fa fresquet i no és tant de so. No, almenys que me conservi. Sí, almenys que conservi. A l'aire. Vinga, Toni, besitos, visitos, si del vol. Adéu.
0: Na, Maruja.

0: Bom dia.
1: Sono Sergião.
0: Que diu, maluca?
1: Perca demà, aquesta jove que ha ratllat.
0: Sí.
1: Demà fa anys.
0: Ah, vale.
1: I demà passat et fan a Gertrudis.
0: Demà passat et fan a Gertrudis. Demà passat
1: ai, 29.
0: És 29.
1: I com que si no ves, si no ves dia 30, diguem, o dia 1, no sé quan sigui, o dia 1.
0: Sí.
1: Pues demà...
0: Idò, ara sí dedicarem les cançons, avui.
1: Idò, dediques a elles, una per cada una,
0: Sí.
1: I que em puguin fer tants com jo, perquè són iguals, són la mateixa quinta.
0: Idò.
1: Per això, que no ho dic. Vale?
0: Molt bé. Molt bé, Lucre.
1: És que jo, si no ve qualcú, jo no puc marcar els mòbils, saps?
0: Claro.
1: Bé, va. Vale. I és diferent que de fer jo, que me telefonen, però jo no els puc telefonar. Si no ve qualcú, vale.
0: Adiós, gràcies.
1: A tu.
0: Bueno, na... Lucrecia Tur. Turmir.

0: bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: T'estic escoltant.
0: Molt bé.
1: I m'has donat una alegria molt grossa, que divendres no hi hagi programa.
0: I divendres.
1: Però, bueno, tot o sea, per la pàtria.
0: M'ho llevens a corrent, diu.
1: Bé, jo no vull ofendre ningú, però ara te regalaré de no Lucrecia. No comprenc que si no li marquen els nombres, si aquella no pugui marcar, perquè si el tens, no sé com ho hi tinc explicat, però jo explico el lui, que ja m'ha sortit l'altre.
0: Ja, ella...
1: No sé, me sap greu per ella, i que me perdoni, perquè jo no és per dir-li... Jo voldria que n'hagués molta adelantada, i ella s'atura.
0: Ella es veu que els nombres que té marcats, que sí que els pot, però si de marcar molt de nombres no ho deu poder veure.
1: Bé, jo tampoc. Però bueno, me van marcar 8, Ràdio Castell. I ja està, marques 8.
0: Ah.
1: Bé, cada casa és un munt, Toni.
0: Bé, això ella també ho tenia, perquè jo li vaig regalar un telèfon fa molt d'anys.
1: Sí.
0: I això ja ho tenia.
1: No sé, bé.
0: Un telèfon que era de la meva tia.
1: No bé, sé que sigui molt de retras, voldria felicitar la tia Tiva, perquè jo, el dia de Santa Margarita, no hi vaig pensar. I ara vull dir, bueno, i la tia Tiva va fer festa.
0: Sí.
1: Però bueno, con retraso, tia, un beso. I bé, i tu també. No sé què dic, més, Toni, posant la cançó que vulguis. És que ja no sé quina tinc que triar.
0: Molt bé, Nini.
1: I una abraçada per tots els que escolten Ràdio Castell.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, Toni. Adéu.
0: Que no decaiga.
1: Que no decaiga.
0: Adéu, guapa, adéu.
1: Molt bé, Toni. Adéu.

0: molt bon dia.
1: Molt bon dia, som Repetani.
0: Digui's, tia.
1: Bueno, per felicitar Ana Maruja.
0: Sí.
1: Que ara aquesta setmana no hi haurà ràdio, en tota la setmana.
0: No.
1: Edo. I en Gertrude també, de part meva i en Toni, que passin un bon dia, sobretot molta salut, que és el principal.
0: Moltes gràcies, tia.
1: I llavors ho he mullat de veres, la ràdio, divendres, bon programa, eh?
0: Ah?
1: Sí, que no t'havia dit res.
0: Sí.
1: I, bueno, amb els altres, com que hi és tu, pues, de part meva i en Toni.
0: Va anar bé, eh? Se'ns queda bé.
1: Van, sí, va ser molt entretingut.
0: Bueno.
1: I a na Marga li diré que en Toni enguany ha fet el dia de Sant Jaume aquí perquè ha estat en dissabte i no té feina.
0: Clar.
1: Ella, si cau un dia de feina, no tenen festa. No, no, bueno, no els hi pertaneix, clar, fa feina molt i no li pertaneix el dia.
0: Ja. Però a vegades hi ha fàbriques que ho fan perquè hi ha molta gent del castell, però no bé.
1: Sí, no. Clar, i si demanes el dia, doncs pues és un dia que perds.
0: Clar, de vacacions, el que sigui.
1: Idò, res més, Toni.
0: Molt bé.
1: Un beso i que passin un bon dia els que fan els anys.
0: Gràcies, tia.
1: Adéu, Toni, adéu.
0: Bueno...

Bueno, hi farem una dedicatòria, bueno, vàries. Cançó Candilejas, molt la demanada a Juana Plaza. I la dedicam també a Ana Maruja, qui demà fa anys, i a Ana Gertru, qui demà passat també fa anys. Els dedicam la mateixa cançó, perquè a totes els agrada aquesta cançó. I és Candilejas. I de part de la tia Tiba, de part de Nalucre, i de part de tots nosaltres, que Ana Maruja i Ana Gertru passin un bon cumpleaños. Candilejas.

Y día pasa. Quan el juliol acaba, calor fins a la matinada. En Joan Barceló. Es mes enfila la recta final en calorassa, que sembla inacabable. L'estiu està sempre exposat a les onades de calor produïdes per l'entrada d'aire africà. La temperatura continuarà alta. El d'enguany es pot considerar un estiu bastant anormal, però amb el canvi climàtic seran de cada vegada més freqüents. Dissabte aquí ve comença el mes d'agost i ja se sap que es comporta, almenys durant la primera quinzena, de forma seca i càlida. La lluna, dimecres dia 29, a les 16 hores i 35 minuts, farà girant a lluna plena, a Aquari. El temps acabarà massa, amb massa calor, dins el juliol. Per Santaina, vinya pintaida, o pintada. Ahir va ser el dia dels padrins, en honor de Sant Joaquim i Santa Anna, la qual tingué un embaràs poc clar, ja que sembla que el padrí arrossegava una certa esterilitat. Santaina va tenir 3 Maries i 4 Lots. Enviudà 2 vegades i es casà 3 pics. És patrona dels miners, de les cosidores, joiers i ebenistes. Dimecres dia 29 és Santa Marta, patrona de les mestresses de casa, taverners, cambrers, hotelers i ram d'hostaleria en general, associada a les prunes madures i en els bons pastissos, protegeix el mal de ronyons.

Per Sant Senen i Sant Abdon, pebres i tomàtics al forn. Sant Abdó i Sant Senen es podran celebrar dijous, dia 30. Sant no exerceix de patró dels boters i Sant Né dels sembradors. Tots dos ho són dels hortolans. Els seus devots tenen garantit un bon enterrament. Convé recordar que s'acaba el temps d'esveir trongers i llimoners. Ses figues de pardals maduren a totes. I divendres finalitza en Sant Ignasi, patró dels jesuïtes, nins i militars.

i per Sant Feliu es vesteix de gala sa perdiu. El mes d'agost comença en Sant Feliu, dins sa cuita de ses tàperes, que és un producte que de luxe que molt poca gent cull. Ses begudes venen de bon gust i tindrem festa a voler. Podrem fer ses cabanetes o cabanyelles que funcionen com els comptes de Salomó. Es cuen els melons, eriçons i ses síndries. Com que el temps ha vingut molt avançat dins aquest mes de juliol, ja es poden veure figues de moro ben grogues i ses primeres figues agostenques. No ho podem tenir millor. Joan Barceló.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, jove, bon dia.
0: Què tal?
1: Bueno, bé, bé, però no t'ho pots imaginar, perquè tinc el meu fill que avui ha vingut a pintar-me l'apartament, perquè va començar vacances, i diu, aquesta setmana te'l pintaré. No te tinc que dir res, com va, i li tinc que anar darrere amb un pa calent. Perquè, clar, ell ho pinta, ell va molt bé, però no m'ho sent d'enganar, eh? Tinc un sal i oli de no temer més. De no temer més.
0: Ho crec.
1: He de ballar en el cotxe per poder ser allà. El dia de 24 vaig sentir el primer toc de febiol i el darrer amb mi, i va haver trossos que no els vaig sentir, com és lògic. Vaig provar, intentar moltíssimes de vegades de cridar i va ser impossible.
0: Sí.
1: Saps? Impossible. La veritat, no va ser impossible. Vaig escoltar el primer i el darrer. Quan te vas despedir ho vaig sentir, quan va començar amb el toc de febiol i entri ho vaig sentir, però impossible tot seguit. I bé, i vaig voler cridar i no hi va haver manera. I ahir vaig sol·licitar la tia, perquè jo el que no sabia és que fos Margarita.
0: Sí.
1: I quan t'ho van dir, després jo ahir la vaig sol·licitar, ahir, perquè no sabia que fos Margarita, però bueno, però quan la secretària ho va dir, dic, ja està, ja ho sé. I ahir, pues, ho vaig provar de cridar, va, bueno, anem a ell, a un Xavi, i vaig dir, ja està. I te volia dir que me'l van dematir, que tot molt bé, i que tot les gràcies de dues cançons, vale?
0: Molt bé.
1: Vale? M'he donat per entès. Ja està. I així fins divendres, que no vindreu, pues, fins dilluns, i ja està.
0: Si Déu vol.
1: Si Déu vol. Vinga, i tot.
0: Que passis molt bon cumple, eh?
1: Vale, moltes gràcies, ho intentarem, però la veritat és que haver pogut triar una altra setmana.
0: També és bé. També és bé.
1: No sé, perquè ja començaven que ja no vaig tenir ganes d'anar. Volia venir, que no, perquè ja no em vaig tenir ganes.
0: Yeah.
1: La veritat, perquè havia de buidar ropero d'aquests empatrats. I la veritat, aquesta setmana, per talla, dimecres, tinc hores en els peus, que sol que ho fa 6 setmanes antes, i mai saps. I van dir, diu el dia 29, dic, bo, fins els anys, però si és vespre, ja el celebrem després. Però que aquesta setmana, dimecres, de celebrar, nada de nada.
0: Tampoc.
1: Perquè tinc una setmaneta, que ja t'ho dic, que no sé si quedaré per la rata d'anar un món. No, perquè, hombre, en el darrere, ell ho pintarà tot en 3 dies, però no té cuenta
0: el que hi ha darrere.
1: El que va detrás, de que si quadres, que si rajoles, dale, que te pego. Però, bueno, vale, és el que hi ha. I moltes gràcies, ja t'ho dic, i ja està. I felicitant a Maru, que ja fa demà, m'ho duim un dia diferent. Sa mama la va anar a veure, me va dir, quan jo era gran, me deia, vaig anar a veure a Maruja, gafa, bueno, una tieta preciosa, sa mama amb sol de mala va tenir, però això, i va anar, perquè es veu que anaven de comares juntes.
0: Juntes.
1: Aquell temps. I va. Vinga, Maru, que passis un bon dia. I per tots que escolten, i a la Nini també, que van ser presto d'agafar altra cosa.
0: Vale, vinga. Vale.
1: Vinga, per tu i sa família. Fins dilluns, si Déu vol.
0: Gràcies.
1: Vale.
0: Adéu.

0: dia.
1: Bon dia, Toni. Són la Maruja, altra vegada. Perdoneu, gràcies a tothom, tothom, tothom, que m'ha felicitat. M'ha donat molta d'alegria. A tu també. Vinga, gràcies.
0: Que en puguis fer molts.
1: Tots els que Déu vulgui. Yeah.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, Fede.
1: Molt bé. Ens estem escoltant el que avui de matí una estona no s'han pogut escoltar perquè he tingut missatges a fer, saps?
0: Molt bé, això ho hem de fer.
1: Però bueno, han sentit el que han pogut i com sempre, molt bé. T'ho he de donar les gràcies, na Carmen i jo, pel programa, perquè sempre estàs al pie del canyón i això té un valor añadit, perquè no falles, sempre estàs en el puesto.
0: I
1: gràcies, Antonio. Vull saludar a tota l'audiència, a tothom, que tinguin molta salut i que siguin feliços i per endavant, bon anant sempre.
0: Així és, Fede.
1: Idò.
0: Palante.
1: No hem d'arribar a la meta, no, sempre per endavant. Ja veurem, vam.
0: I tot arribem.
1: Idò, això mateix. Idò, mira, Antonio, això és el que hi ha. Moltes gràcies i per endavant sempre, Antonio.
0: A vosaltres, Fede, Carmen, un beso.
1: Gràcies, per la Carmen també. Carmen fa la mà saluda davant dels fogons.
0: Allò, qüestió de preparar
1: la
0: manduca.
1: Sí, això mateix. De tots modos, és una tarea que l'hem de fer sempre.
0: Jo ho tinc fet, ho vaig fer l'altre dia i avui només seràs que ho faré.
1: Tu saps fer, jo no sé fer res. Perquè és que... Si un dia d'això, me penso que faria més badalls que rots, però bueno, què hem de fer? Cada un s'acostuma a el que té i a el que fa. I doncs mira, jo te repeteixo, volia saludar tothom, i tu donat-te, com faig sempre, és pel pago, però les gràcies per la teva bona disposició que tens sempre.
0: Gràcies.
1: I l'extensió que tens per qui te criden i per si escolten, i això també no és tothom que ho sàpiga fer, no, eh? Però bueno,
0: gràcies a vosaltres, Fede.
1: De fer, i tu, com que tu fa moltíssim d'anys que ho fas, doncs pues, és com un quipel de patates.
0: Sí.
1: jo no seria igual, no? No, jo te repeteix, cada un té un do i...
0: M'agrada més vine aquí a fer una estona que no pelar patates.
1: Això mateix, i noi, clar, això és el que me vull referir, que això tu ho has fet sempre, des del lot, de sorber i no passes pena, però jo passaria pena i no és el meu.
0: Bueno.
1: I no, això és el que... i hem de reconèixer les coses i valorar en el que ho fa, perquè això ja dic, té un valor añadido. Perds el temps, bon, perds el temps, a veure si m'entens en el sentit de la paraula, perds el temps de teu privat, diguem, sí. I perquè per anar ben de dir, diguem, i vens aquí, ho dones tot i ve que te surt i t'ho agraïm. Tots els oients crec que t'ho agraïm perquè mos fas molta companyia, Antonio.
0: Moltes gràcies, Fede, a vosaltres, per escoltar. Vinga.
1: Sí, sí, sí, m'agrada. Fa molt d'anys que escolt, moltíssims. Jo sempre escolt, ja ho veurem, ja.
0: Que passeu bona setmana.
1: No. Gràcies, Antonio.
0: I pensa que divendres no hi serem, eh?
1: Divendres no hi seràs, eh?
0: No, divendres no hi ha llum i no hi haurà, no hi haurà programa.
1: Sí, que és bé. Sí, que és bé. Només faltaria sort que haguessis de comprar piles i comprar piles, eh? No. Vale. Llavors hi entrem en compte. Gràcies per... Perquè ara no ho recordava. Ho vas dir, però ara no me'n recordava.
0: Sí, perquè si ho cerques i no ho trobes, dius... Ai.
1: Sí, no, això mateix, sí. Després d'estrem per la ràdio, després per tornar a trobar un escàndol. Però bueno, ha anat bé, t'han pogut cridar, t'han pogut saludar, t'han pogut agrair el programa que m'ho fas i endavant, Antonio.
0: Moltes gràcies, Fede, una abraçada.
1: Hola, un abraç. Adiós, campeón.
0: Adéu, adéu.
2: Des de...

felicitar molt cordialment a les senyores que aquesta setmana fan festa, fan cumpleaños, na Maruja i na Gertru, que en puguin fer molts, que mos puguin sentir molt d'anys. I a tothom, a tota la gran audiència de Ràdio Es Castell.

Aquesta setmana no hi haurà el programa Jazz B d'en Alitxo, que és el dilluns i el dimarts de 7 a 9. Demà sí que tindrem en Nini a partir de les 10 el dimarts en Nini, i serà el darrer dimarts perquè després ell el mes d'agost fa vacacions. En Santi supos que també vindrà dimarts a fer nostres bandes.

0: Mas recordin això de que el pròxim divendres no hi haurà emissió durant tot el matí, perquè segons informació que mos ha arribat hi haurà un tall de subministre elèctric des de les 9 de matí fins les 2, i per tant no hi haurà ni fil musical ni la ràdio encesa. Moltíssimes gràcies per tot, com sempre, per la confiança que tenen amb aquesta emissora en Ràdio Castell. Moltes gràcies a tothom i fins dilluns que ve, si Déu vol.
1: Prepárate para la gira con...

una cicatriu, una noia ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. L'endemà de la manifestació contra la massificació turística, el debat se centra en les dures càrregues policials amb què acaba la protesta nit, amb dos hospitalitzats que ja han rebut l'alta i una persona detinguda. Les mirades d'avui s'han dirigit al delegat del govern espanyol, responsable final de les forces de seguretat, qui ha admès actuacions violentes dels agents que no s'haurien d'haver produït mai, ha afegit, en acabar una marxa que s'havia registrat amb normalitat des del principi. Assegura que ha ordenat una investigació sobre els incidents i es desvincula així de la gestió de l'operatiu que recau especificat en els comandaments policials. Per la seva banda, la Policia Nacional ha justificat avui la càrrega, diu que va ser una resposta a l'agressió a 5 agents. Alfonso Rodríguez rebutja així dimitir, com li han demanat els organitzadors de la protesta, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha convocat d'urgència una concentració demà migdia davant la seu de la delegació del govern espanyol a Palma. És un assumpte que pràcticament ha desplaçat el ressò que ha tingut la protesta en si. La resposta ciutadana va desbordar les previsions dels organitzadors, que xifren en 70.000 els assistents a la marxa, 25.000 segons la policia local. I diverses entitats socials ja demanen avui escoltar i actuar davant aquest clam massiu, afirmen contra la massificació, i la presidenta Provenç destaca que ja ha pres mesures de decreixement, per exemple, ha dit, en la reducció de l'oferta il·legal. Tot d'una, explicam i sentim totes aquestes veus. Avui és dilluns, 27 de juliol, i Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen pels preparatius davant l'eclipsi cort, emetrà acreditacions per treballadors i veïnats que hagin d'entrar a la platja de Palma.
2: Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir amb un habitacle, un vehicle privat, a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar aquest fenomen a la zona i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències.
0: Primeres imatges del Posidònia, el primer satèl·lit de les Balears.
2: Es va posar en òrbita 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions, unes fotografies que permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com els incendis o les danes.
0: I sobre els incendis a la península, es dispara la factura que genera el foc.
2: Sí, 190.000 evacuats, confinats a Madrid, a Ávila, a Castelló i a Toledo per uns focs que han arrasat ja més de 90.000 hectàrees. Treball ha informat que prepara un paquet d'ajudes sense precedents.
0: A Mallorca, Cala Millor estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua, una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel.
0: A Eivissa, els comerciants del barri de la Marina es queixen d'un inici de temporada molt fluix. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Expliquen als empresaris que les onades de calor i el Mundial de Futbol han jugat en contra, i també diuen els comerciants la poca repercussió econòmica que estan suposant els milers de creueristes que visiten l'illa.
0: Notícia destacada també a la plana cultural. El Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. L'organització del certamen

0: futbolistes a la pretemporada que aquest dia du a terme a Marbella. L'equip va guanyar per 3-0 a l'Al-Fateh i dijous disputarà un altre amistós contra l'Al-Ittihad, també de l'Aràbia Saudita. Alguns dels nous fitxatges ja han debutat en aquesta pretemporada. I, d'altra banda, el seu negoci, Alfonso Díaz, diu que fan feina per confeccionar el millor equip per pujar a primera divisió. El pròxim objectiu, incorporar un davanter centre. Més cosa, l'Eau Davis ha arrencat la segona setmana d'entrenaments en ciclisme. Tadej Pogacar fa història guanyant el seu 5è Tour de França i en atletisme, medalla de bronze per la mallorquina de Muro, Esperança Cladera, a la prova del 200 metres del Campionat d'Espanya disputat a Màlaga.
1: I quant al temps, ja disfrutem de cert respir tèrmic, però amb la vista ja posada en la propera onada que s'espera a partir de dimecres. Tomàs Salom, bon dia.
2: Bon dia, avui encetam la setmana amb temperatures més suaus. Després d'una davallada ahir del termòmetre, avui mantenim aquests registres que ara mateix oscil·len entre els 28 i els 33 puntualment, els 34 graus que es podrien assolir a l'interior de Mallorca. Són temperatures pròpies del mes de juliol, en fora de les grans calorades viscudes setmanes enrere. Ara bé, és cert que això tindrà una curta durada, perquè a partir de dimecres torna a pujar de forma bastant clara el termòmetre. Avui han començat amb molt de sol a tot arreu, però durant les hores centrals del dia podríem veure créixer algun zigut d'evolució, preferentment a punts de l'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, més difícilment a Menorca, deixant precipitacions, perquè sí que la resta no es descarta es pugui produir qualque ruixat local. De fet, ara mateix, cap a l'interior d'Eivissa, tenim qualque precipitació ocasional. Tot això amb vent de component sud, en conjunt fluix, amb una situació marítima més tranquil·la que ahir, tot i així, res a qualque redol de maró. Demà, dimarts, mantindrem la tranquil·litat, temperatures que poden pujar una miqueta més i sol com a protagonista.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en portada, més de 25.000 persones segons la policia, 70.000 segons l'organització, sortiran ahir vespre al carrer en una de les manifestacions més multitudinàries que recorden a les Illes, la més nombrosa de totes les convocades per rebutjar la massificació turística. Però tot i que la marxa va transcórrer de manera absolutament pacífica, les càrregues policials posteriors han marcat una jornada en la qual s'hauria de parlar del rerefons de la protesta. Avui el debat, però, ha derivat en les crítiques generalitzades a l'actuació policial i en la demanda de responsabilitats i dimissions a qui es considera responsable de l'operatiu, el delegat del govern espanyol.
4: Alfonso Rodríguez, però, no es dona per al·ludit, no fa comptes dimitir, assegura que ell està tan indignat per la violència policial com els mateixos manifestants i manté que ell no va ordenar cap actuació així.
5: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales, como ya he dicho antes, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
4: L'origen del problema, explica Rodríguez, ve de la decisió de triar l'espai de ses voltes per acabar amb la lectura del manifest, un recinte amb una capacitat inferior a les 2.000 persones. Així es va advertir, ha assegurat el delegat a les organitzacions en reunions prèvies. Elles, però, varen rebutjar l'alternativa, acabar la protesta al Parc de la Mà. Una vegada ja es començava a omplir ses voltes, per un estret passadís, la policia va restringir l'accés, molts de manifestants varen protestar i això va causar una reacció desmesurada a opinió del Fons Rodríguez del dispositiu policial amb porres i amb salva de pistoles de goma. Ara s'ha encarregat que s'obri una investigació i amb aquest informe es valorarà si s'han de depurar responsabilitats.
5: Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por la noche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
4: L'operatiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre les quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També cinc policies, ha explicat el delegat, varen resultar lesionats en els enfrontaments. Un jove de 18 anys va ser detingut per desordres i aldarulls.
1: La plataforma Menys Turisme Més Vida ha rebutjat tota explicació de la delegació i ja ha convocat per demà a les 12 del migdia una concentració a les portes d'aquesta institució a Palma.
4: El portaveu de la plataforma, Dani Coma, s'assegura demana la dimissió o la destitució del delegat i critica la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se

0: davant la intimidació dels agents.
1: Aquestes càrregues policials les van iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
0: És una de les moltes reaccions que hem recollit avui per les càrregues d'ahir, amb certa unanimitat quant a la desproporció d'una acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut.
2: Han coincidit en lamentar l'actuació policial un ampli espectre polític, el PSIP també sumat, en el cas dels socialistes, en boca de la diputada Mercedes Garrido, ha demanat una investigació a fons del que va passar.
3: El primer que hem de demanar és una investigació transparent, ràpida també, una investigació sobre els fets, de on varen sortir les ordres. Crec que és imprescindible conèixer de on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
2: Per part del PP, avui n'ha parlat la seva presidenta a les Illes, Marga Proens, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
4: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
2: També indignació de Més per Mallorca, el seu líder, Lluïsa Pesteguia, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre doni cobertures a actuacions policials com les d'ahir.
5: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
2: I una veu més des del plànol polític, la de Vox, la portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, també ha demanat explicacions al delegat del govern.
6: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
2: Les reaccions també han arribat des de l'esfera civil, el GOP, Terra Ferida, també les associacions de veïnats han demanat la dimissió del delegat del govern, a qui responsabilitzen d'aquesta polèmica actuació policial.
0: El cert és que aquestes càrregues policials són el més cridaner d'una manifestació que va ser massiva, com dèiem, més del que preveia l'organització impulsora, que parla d'èxit rotund i ja pensa en les següents protestes, Olivia.
2: Sí, la més immediata serà el dia 8 d'agost a Sóller. L'eclipsi és un dia marcat al calendari i l'entitat valora com actuar-hi, així com també pensa ampliar l'agenda de protestes més enllà de l'estiu, perquè reitera els problemes generats per la turistificació ja comencen el mes de març. D'altres entitats que se sumaren a la convocatòria d'ahir varen demanar centrar-se en el missatge de la protesta. Segons el GOP, expressió d'un malestar acumulat durant anys, però afirma que la situació actual no es pot atribuir exclusivament a les decisions de governs anteriors i sol·licitarà per això una reunió a la presidenta del govern, Marga Proens, a qui demanen que rectifiqui i que derogui les lleis aprovades recentment i que diuen afecten el model territorial. Oriol Radalfaga és membre del GOP.
7: A part de la manifestació fos un èxit i preocupats en que ara tot quedi tapat per aquestes imatges sanguinàries que va provocar la policia a darrera hora de la manifestació.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, ha manifestat el seu respecte a la manifestació, però no es dona per al·ludida. Assegura que el seu executiu ja ha impulsat accions destinades a la contenció turística i algunes, fins i tot, destinades al decreixement.
8: Hem aplicat no només mesures de contenció, sinó, en segons quins casos, mesures de decreixement. Hem decrescut amb l'oferta il·legal 60.000 places manco de lloguer turístic que fins a aquesta legislatura se comercialitzaven en total impunitat a les diferents plataformes i en el mercat.
0: Són les 2:14. Els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients, aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat, en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles a la zona el 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar. Els bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent les seves dades. Després de comprovar la veracitat del formulari, podran inscriure tant els seus empleats com els clients amb reserva.
2: Així s'enviarà una credencial amb un codi QR al negoci o empresa i també els treballadors i clients, els seus correus electrònics, un sistema que ha presentat avui l'Ajuntament de Palma per evitar així col·lapses. COR recomana imprimir aquesta acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del telèfon mòbil. Llorenç Bausà, tinent de Batla de Seguretat Ciutadana.
9: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
2: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista del Llucmajor a partir de les 8 de matí del mateix dia de l'eclipsi. Són mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, l'aeroport i els hospitals de Son Espases i de Son Llats.
0: A banda, però, l'Ajuntament ha desenvolupat un manual de conducta per al dia de l'eclipsi amb l'objectiu de garantir la seguretat, la convivència i el bon funcionament del dispositiu.
2: Les normes són recollir residus que generin, mantenir l'entorn net i respectar els senyals de bany, utilitzar ulleres homologades i no dur envasos de vidre. Tampoc no es podran encendre fogueres o barbacoes, utilitzar material pirotècnic ni instal·lar carpes o tendes de campanya. Així mateix no es podrà practicar nudisme ni utilitzar altaveus que puguin molestar altres usuaris.
0: A Menorca, el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi amb 6 professionals més als centres de l'àrea de salut de l'illa. La consellera de Salut, Manuela García, ha dit avui a l'illa que també reforçarà l'atenció hospitalària.
10: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda. Y por supuesto se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
0: Seguim a Menorca perquè l'Ibedona ha canviat la seu de la seva delegació a Maor. Es troba al mateix edifici on es trobava el centre Verònic, on s'atenen a les persones víctimes de violència sexual. Axel.
11: A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'Ibedona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
12: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no? Pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
11: El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
0: Sobre la crisi residencial, l'Ajuntament d'Eivissa calcula que entre 40 i 50 persones viuen en condicions infrahumanes a l'assentament situat a Ses Feixes de Vila. Carmen.
13: Un campament que ha augmentat la població a les últimes setmanes, ja que hi estan arribant persones procedents d'altres assentaments desmantellats. L'Ajuntament d'Eivissa assegura que ja s'ha posat en contacte amb la propietat de la parcel·la i que si no es desallotja el campament portaran el tema als tribunals. Jordi Grivé, regidor de gestió ambiental a l'Ajuntament de Vila.
14: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
0: I l'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys que reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones aquí a les Balears que no arriben a final de mes, no poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en un miler.
15: El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
0: Els carburants encadenen setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus els propers dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local, explicant que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
2: Dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants, va passar del 21% al 10%. Era una rebaixa que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté en aquests moments rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs i les manté fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de servei de les Balears, Joan Mayans, considera insuficients.
16: A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació o tornem a estar en una situació a bones preus per a ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
0: I a la plana laboral ha quedat desconvocada la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també un increment de la remuneració de les hores extra.
2: La patronal i els representants dels treballadors van arribar a un acord ahir cap vespre després d'un cap de setmana intens de negociacions. La pujada salarial d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu, segons Roberto Serrano, que és responsable de política sindical i negociacions d'UGT FICA. Els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOIP. Són declaracions a l'informatiu Matí.
17: Nosotros ayer firmamos el preacuerdo, ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
2: Per la seva banda, el president de la Federació de Patronals del Sector del Metall de les Balears, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar la indústria, la comunitat i diversificar així l'economia.
18: Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
2: Abans de l'acord, el conflicte s'ha allargat durant mesos, amb negociacions, sense entesa al Tamip.
19: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
20: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
21: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
22: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
1: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
19: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en titulars. Avui fa 20 dies que el primer satèl·lit balear, el Posidònia, orbita al voltant de la Terra, ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vip de Palma ha acollit avui un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
2: El Posidònia es va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negoci de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i per al futur de les Balears. Permeten obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com ara la lluita contra els desastres naturals o, fins i tot, la gestió de la pressió turística a les illes.
3: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, present a l'acte, ha tret pit del talent balear i assegura que és una mostra clara que les illes aposten per la innovació, el coneixement i la tecnologia. També ha destacat la importància de comptar amb eines i amb informació per fer front als reptes climàtics que es presentin.
4: Que important és la prevenció, i aquests satèl·lites, prevenció. Ho hem vist també en les danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrània. Que important és les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
2: Si teniu curiositat, heu de saber que el Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, hora balear.
0: Tot això quan seguim molt pendents un dia més dels greus incendis de Madrid, Àvila, Castelló, també Toledo, amb una xifra esfereïdora, 190.000 veïnats evacuats o confinats a hores d'ara. El d'Àvila és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades, que sumades a les de la capital en suma més de 77.000. En aquests moments, 3.000 efectius lluiten contra els tres focs.
2: A hores d'ara, els incendis d'Àvila i de Madrid pateixen una millora, però segueixen actius i sense estabilitzar. El de Castelló roman també fora de control. Des del centre de comandament a Navalcarnero, a Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que la climatologia no ajuda i que avui és un dia important perquè dimecres les condicions meteorològiques tornen a empitjorar a l'arribada d'una nova onada de calor.
23: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
2: Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha desplaçat aquest migdia a la vall d'Uixó, on hi ha 7.200 hectàrees arrasades i 16.000 persones desplaçades. Ha insistit que aquests greus incendis confirmen l'evolució del canvi climàtic i ha agraït als mitjans de comunicació la lluita contra les teories de la conspiració i les notícies falses. Ha reiterat, a més, la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica com a prioritat nacional.
24: La emergència climàtica és aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
2: La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, considera que ara no és moment de grans anuncis. Recrimina Sánchez que faci més de 10 anys que anuncia un pacte d'estat d'emergència climàtica, però que sense que encara s'hagi concretat.
25: Que des del 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios.
0: L'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez. També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Teoir per la seva assessora, Cristina Álvarez. Demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
2: El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes conclusions després que l'Audiència de Madrid avalés jutjar Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni titulació.
0: Amb aquest apunt de la crònica de tribunal ens acostem ja a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Calamillo estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
1: El Consell Insular implantarà un nou sistema intensiu per a infants i adolescents amb discapacitat a partir de l'any 2027.
2: Aquest recurs oferirà estades terapèutiques temporals d'entre 1 i 6 mesos amb atenció especialitzada les 24 hores per estabilitzar els casos més complexos i facilitar el retorn dels infants al seu entorn familiar.
1: L'Ajuntament de Llucmajor paralitza les obres d'urbanització del polígon de Son Fosquet.
2: Encara que aquestes obres disposen de títol habilitant, els tècnics consideren que les adaptacions presentades necessiten una aprovació addicional.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de les sortides des de Son Rapinya fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista Inca en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista Llucmajor, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol fins a l'altura de sortida cap al polígon de Son Oms en sentit Llucmajor. I per acabar, fallit tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Vall de Mosa. Això està pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, que la millor estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
2: Cada habitació d'hotel a Cala Millor consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel. Així, en un de 5 estrelles, el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que des d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Guiscafré, de Bit Group.
5: No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
2: Els darrers 3 mesos s'hi han instal·lat comptadors intel·ligents a un centenar d'hotels i amb més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control de l'aigua regenerada. Totes les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua. Llorenç Galmés és el president del Consell i Joan Mestre, el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
6: S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
7: Per saber quin consums tenim, per on se passa aigua, és molt important per als ajuntaments i el Consorci de Turisme.
2: El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros del fons Next Generation.
1: D'altra banda, l'empresa de serveis municipals de Manacor ha implantat la facturació mensual del servei d'aigua i la primera factura es farà al mes d'agost. Aquest canvi no modifica les tarifes i s'implantarà de manera progressiva gràcies a la digitalització dels comptadors d'aigua.
2: En canvi, es farà de manera progressiva. Dels quasi 12.000 contractes de subministrament de la SAM, en la primera fase d'aquest mes d'agost es facturaran 6.600 contractes que inclouen la totalitat dels abonats a Cala Murada i una part dels de a Manacor. La resta s'incorporaran a la factura mensual a partir de setembre. Recordem que el mes de maig es va culminar la digitalització de gairebé 9.000 comptadors d'aigua que permeten lectures remotes diàries i detectar incidències més ràpidament. Coincidint amb aquesta implantació, la SAM també estrena un nou model de factura amb un disseny més visual, clar i fàcil de consultar, que pretén donar informació més comprensible als usuaris. Es recorda que aquest canvi no implica cap modificació a les tarifes.
1: 2:35, més qüestions. El Consell Insular implantarà un nou servei intensiu per a infants i adolescents amb discapacitat i alteracions greus de conducta a partir de 2027, que servirà com a complement del servei d'atenció integral a domicili. Ho ha anunciat avui el president de la institució, Lluís Galmés, dient que això ha estat gràcies a 90 milions d'euros de pressupost de la conselleria.
2: Ho ha fet durant una visita a l'escola d'estiu de Madiba, on també hi havia el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez. Aquest nou recurs, expliquen, oferirà estades terapèutiques temporals entre 1 i 6 mesos, amb atenció especialitzada a les 24 hores per estabilitzar els casos més complexos i facilitar el retorn dels infants al seu entorn familiar. És el president.
6: Avui també anem una passa més i volem anunciar un nou servei que implementarem des de la nostra institució, que és una estada temporal terapèutica per persones amb discapacitat o trastorn de conducta greu, per tal de que en tot moment puguin tenir aquesta ajuda necessària per poder fer front en el seu dia a dia.
2: Galmés també ha posat l'accent en l'augment del pressupost de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat en aquesta legislatura, que és el que permet crear recursos com aquest.
6: Això significa arribar pràcticament en 90 milions d'euros, una quantia inimaginable, i m'haurà servit per posar en marxa nous serveis, nous programes, però també per consolidar aquells que funcionaven bé i ampliar-los en la mesura de les nostres possibilitats.
2: Per la seva banda, Guillermo Sánchez ha volgut destacar que aquesta iniciativa surt de la detecció de la necessitat d'aquest tipus de servei.
8: Es decir, es un recurso intermedio entre el residencial y el SAID, que es meramente domiciliario, que surge, como bien comentaba el presidente del Consejo de Mallorca, de la experiencia vivida a través del SAID y que determinados perfiles hemos detectado que requerían de este recurso intermedio.
2: Durant la visita, el conseller també ha destacat la col·laboració amb Amadiva, entitat que disposa de 338 places concertades finançades per l'IMAS dins la xarxa d'atenció a persones amb discapacitat.
1: Mentrestant, Més per Mallorca denuncia que el PP culmina aquesta setmana el que considera un nou episodi del fracàs en la gestió dels residus amb una nova modificació de crèdit de 41,5 milions d'euros a favor de Tirme.
2: L'operació econòmica serà aprovada pel pacte PP-Vox en el ple previst per dimecres. La formació considera que aquesta aportació desmunta definitivament el relat que el govern de Llorenç Galmés ha defensat durant els darrers anys. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
9: El Partit Popular ha enganat a la ciutadania. Primer va prometre baixar la tarifa de residus. Després va justificar la importació de fens d'Eivissa, que deia que serviria per equilibrar el sistema. I ara descobrim que no només importen més residus, sinó que el Consell torna a injectar 41,5 milions d'euros a Tirme. És un mal negoci per Mallorca. Assumir més impacte ambiental, el govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirme.
1: I ho deien també en titulars. L'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fusquet.
2: Unes obres que està investigant des de fa uns mesos el servei de Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació aportada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten d'una autorització addicional.
1: Més notícies. Més per Palma, apel·la el Partit Popular de Palma i el govern i el PSOE estatal perquè comencin a actuar davant d'una situació que diuen insostenible després de la manifestació contra la saturació turística d'ahir. Han criticat també la violència policial del final de la manifestació i demanen la dimissió del delegat del govern central de les Balears, Alfonso Rodríguez.
2: El partit ha criticat els quatre tipus de violència que pateix la ciutadania de Mallorca: la immobiliària, que impedeix als residents accedir a l'habitatge; la que ataca el territori fent malbé els recursos naturals; una violència que massifica i fa malbé els barris; i, per acabar, la violència policial. Per això, el candidat a l'Ajuntament de Més per Palma, David Pujol, considera que el PP no està capacitat per dirigir la ciutat.
10: El Partit Popular governa Palma com si fos un negoci. El seu negoci és la nostra violència, és la violència que patim. Per tot això plantejam un canvi de model que no està a l'agenda del Partit Popular i del Partit Socialista. Per això volem dir que no els consideram capacitats per governar la nostra ciutat.
2: Per la seva banda, el regidor del grup municipal, Miquel Àngel Contreras, ha valorat la manifestació d'ahir com un clam unànime de la societat mallorquina i ha demanat la dimissió del delegat de govern socialista de les Balears, Alfonso Rodríguez.
11: Ahir, 70.000 persones varen sortir en els carrers de Palma. Aquesta protesta ja no és la protesta d'uns pocs o d'uns quants, sinó que estem davant d'un clam unànim de la nostra societat. Més per Palma, reclamam i exigim urgentment la dimissió del delegat de govern a les Illes Balears, el senyor Alfonso Rodríguez.
2: Així, Més per Palma s'ha mostrat crític davant el que diuen és una gestió que no mira pel benestar de la ciutadania.
1: 2:40, canviem de qüestió. L'excavació d'una necròpoli situada vora la Basílica, on s'han trobat nombroses restes humanes, és una de les troballes més destacades de l'excavació d'aquest estiu a la ciutat romana de Polèntia. Aquesta setmana s'acaben els treballs que, com cada any, han comportat l'aparició de restes com ceràmica o monedes.
2: Aquestes restes humanes, que es creu que corresponen a un home adult, les han desenterrat aquests dies a la necròpolis que hi ha just vora el fòrum de la ciutat romana de Polèntia. En aquesta ocasió s'han trobat al voltant d'una quinzena de cossos que ara s'hauran de classificar. Escoltant Miquel Àngel Cau, coordinador, codirector de l'excavació i alguns estudiants.
12: La basílica continuant excavant morts de la necròpolis, aquesta gran necròpolis que va ocupar el fòrum de la ciutat una vegada que s'havia abandonat el fòrum, no? N'hem excavat més de 550 tombes i encara continuen sortint, i això ens dona dades molt importants també sobre aquesta població.
13: Ja tot una cosa m'han dit de basílica, no m'esperava haver de treure els morts en si. Jo pensava que el millor era treure part de l'edifici i tal, i ja quan em vaig trobar que havien d'aixecar les làpides, me va sorprendre moltíssim.
14: Jo m'esperava trobar adults, coses, no sé, ossos consistents i tal, però és veritat que ha sortit gent de totes les edats, me va sortir també un bebè.
2: Aquest any, una cinquantena de persones excaven a Polèntia en el marc del curs d'arqueologia Antoni Ribas.
15: Polèntia, bueno, és un jaciment gairebé únic i és una gran oportunitat, doncs, per formar-se, per aprendre i per comprendre, no, el que és l'arqueologia.
13: És la primera vegada que vengo a esta excavación y la verdad que me parece muy interesante para saber la historia de las Islas Baleares y concretamente de Mallorca y, bueno, pues el periodo romano.
2: A part de la necròpolis, aquest any es continua excavant a les cases del governador i també a la zona de la Portella, on s'hi han trobat elements d'edificacions prèvies a la ciutat romana. La gran quantitat de troballes obliga els arqueòlegs a dur a terme una gran tasca de neteja i classificació del material trobat, una feina que es du a terme a Can Domènec, seu del Consorci de la Ciutat Romana.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 450 percussionistes de colles d'arreu de Mallorca i fins i tot de Catalunya i de França és la participació que ha tingut la tercera edició de Sabatún de Binissalem. També sortiran els dimonis i els caparrots en un espectacle que vol ser un recull de la varietat de la cultura popular.
2: Batucades, dimonis i molt de foc i fum és el que es va viure i hora baixa a Binissalem en la tercera edició de Sabatún. En total hi varen participar 450 percussionistes de 32 colles, la majoria de Mallorca, però també n'hi hagué de Girona, Barcelona i França.
16: A bon teatre foc, un dimoni sempre està content. Llavors és una experiència molt bona.
17: Allà on mos conviden hi ha bona festa, hi haurà dimonis.
2: Portaren les seves espectaculars bèsties de foc, com la d'Andratx, inspirada en les sargantanes de la Dragonera, que fa 4 metres de llarg i té 25 punts de foc.
18: No que pesi, el que passa és que és molt complicada de moure. Se va improvisant cada vegada.
2: I també sortiren a ballar els gegants acompanyats de xeramiers i es reuniren així diferents expressions de la cultura popular en un mateix esdeveniment per crear un espai de convivència i aprenentatge mutu.
1: Això a Binissalem, a Moscari, s'ha celebrat Sant Anna en la festa del Fadrí Major.
19: Bon dia, vella xerida. A Sant Anna et convid. Jo que sóc bon amic i tu que et tan garrida.
1: Amb aquesta glosa, Toni Parelló, escollit com el Fadrí Major 2026, convidava les fadrines de Moscari a començar el passeig pel poble fins a l'església per fer l'ofrena floral a Santa Anna, la patrona del poble de Moscari al municipi de Selva.
2: Una tradició que es va recuperar ara ja fa més de 40 anys i que engresca tot el poble. Engalanen els carrers i omplen de canyes i colors els portals de les fadrines per celebrar així el dia de Santa Anna i a la vegada recorden les tradicions del municipi, un dia de festa i de germanor.
1: I amb aquest apunt sobre les festes de celebracions a Binissalem i a Moscari arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB3 Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Toni Fuster, bon dia de nou.
2: Bon dia, Sara.
1: Els nous fitxatges del Real Mallorca estan creant bones expectatives.
2: Sí, sensacions de moment en l'entrenament del nou jugador són bones, també dels que hi varen participar en el partit de dissabte contra l'equip àrab Al-Fateh. El mallorquinista s'imposaren per 3-0 en dues dianes de Sitolu Bumbo, que va ser el millor jugador del partit, i un gol del mallorquí Abdon Prats. Es varen estrenar jugadors com el davanter Adrián Fuentes, que va ser titular, i en el segon temps el central Sumajoro i el centrecampista Antonio Roca, cedits per l'Hamburg i l'Espanyol, respectivament. Dijous, l'equip disputarà el segon partit de terres andaluses contra l'Al-Ittihad. Serà a partir de les 10 del matí. José Manuel Peña, enviat especial d'IB3 a Marbella, ens conta la darrera hora.
3: El Real Mallorca arriba al quart dia del seu estatge de pretemporada, encetant la setmana en la primera doble sessió de feina. La de l'hora baixa serà porta tancada, però la del dematí sí que hi hem pogut accedir els primers 15 minuts. Allà ens han fixat que Luis García Fernández, ben igual que feia a Javier Aguirre en la seva estada aquí a l'illa, ha estat molt atents de la feina de Luis Vidamiguel amb els porters, per després, una vegada ja han votat el gruix de futbolistes, per cert, recordar que Arnau Puigmal continua apartat del grup fent feina al gimnàs, recuperant-se de les seves molèsties al bessó, han vist el tècnic asturià espitjant de valent una plantilla que no es pot despistar, perquè no només arriba dijous l'Al-Ittihad sub-21 i s'ha de donar una bona imatge davant del mallorquinisme, sinó que queden manco de 3 setmanes per a començar la Lliga. Mentrestant, la resta de l'equip continua al marge de les vicissituds del mercat. No donen pistes sobre la situació d'un Samu Costa, que podria ser oficial ja la seva marxa cap a la Lliga Saudita, ni tampoc de la continuïtat o no d'un Jan Virgili, que s'exercita en total normalitat i amb molt bona sintonia amb la resta dels seus companys. Aquesta és la realitat. Hi ha una diferència abismal entre la pretemporada de l'any passat a Àustria i la d'enguany a Marbella. El grup, ara sí, se'l va bonit i amb forces de treballar en aquest cas per recuperar la categoria de primera divisió.
2: Gràcies, José. Sentim ara el tres fitxatges nous. Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent i completar una bona temporada. Sentim en primer lloc el porter català del Mallorca.
4: He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges, i res, intentarem guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
2: I tots seguim escoltant els jugadors Àlex Sala i Antonio Roca.
5: Al final creo que mi posición más que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ayudar donde sea y estar preparado.
6: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip, i individual sobretot, pues, créixer, reivindicar-me com tu dius i ser atrevit.
1: I avui, Toni, el cap de negocis del Real Mallorca, Alfonso Díaz, ha parlat de l'equip durant un acte de patrocini.
2: Concretament, la companyia telefònica Digi, que ho duran els jugadors a la màniga esquerra. Díaz diu que confeccionen un equip per tornar aviat a primera divisió.
7: Vamos a ver qué ocurre, cómo cierra el mercado, qué capacidad tenemos de seguir gastando en jugadores, pero hasta ahora es lo que la dirección deportiva ha creído que era el perfil de jugador que necesitábamos. Y no vamos a escatimar en invertir en el césped porque no lo hemos hecho nunca. O sea que ahí no hay ninguna duda de que vamos a hacer la mejor plantilla posible para poder ascender a primera división.
2: Y un de los objetivos prioritarios es incorporar un nou davanter centre.
7: Seguro que llegarán algún jugador más porque es lo normal. Y bueno, pues hay que tener paciencia. Lo importante es que hemos y Pablo ha hecho ese trabajo de traer al máximo número posible de jugadores en este periodo de tiempo para empezar pretemporada, y a partir de ahí pues vamos a ver qué hay en el mercado.
2: Alfonso Díaz també ha parlat del futbolista del Mallorca, Jan Virgili, i Samu Costa.
7: Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y de haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo. Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz y el fin de semana hemos estado ahí, está totalmente integrado y convencido y bueno, vamos a ver qué pasa.
1: A la primera federació, l'AUD Eivissa ha iniciat avui la segona setmana d'entrenament.
2: Recordant que la competició de Lliga arrencarà el cap de setmana del 29 i 30 d'agost. Un debut que serà el Camp de l'Antequera. Víctor Sancho informa de com ha arrencat aquesta segona setmana. Bon dia.
8: Bon dia. Des de fa 8 dies no s'anuncia cap incorporació. El tècnic Raúl Jona va transmetre a la seva presentació la intenció de tenir al voltant del 85% de la plantilla a l'inici de la pretemporada, però la realitat és que avui compta amb poc més del 50%. Són 10 fitxatges fins ara i 16 jugadors en plantilla. Podria arribar una desena més i ara mateix en algunes posicions com el lateral esquerre o central esquerre no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup. Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per a jugar els seus primers partits. Gràcies a l'Arenas Club o a la Societat Esportiva Eivissa, sabem que l'AUD en principi té aquests rivals tancats per al pròxim mes d'agost. L'hermetisme creix encara més entorn d'una Eivissa que ara mateix és tota una incògnita a un mes de l'inici de la competició. Aquesta setmana s'inicien les dobles sessions. Seran demà i dijous a l'estadi de Can Mises, dues jornades tancades per als mitjans de comunicació. El club té previst que per aquesta temporada tota la feina a l'estadi sigui a porta tancada.
1: En ciclisme, pel que fa al Tour de França, l'eslové Tadej Pogacar fa història.
2: El corredor de 27 anys iguala el cim mallorquí groc dels legendaris Anquetil, Merck, Hinault i Miguel Indurain. Un fet històric després de la darrera etapa de 89 quilòmetres que va finalitzar als Camps Elisis de París i en la victòria del neerlandès Mathieu van der Poel, que va aconseguir la seva segona victòria. Per al ciclisme espanyol no ha estat un bon tour, només es van inscriure 10 corredors i el millor ha estat l'alacantí de Javier Juan Ayuso amb una setena posició a la general a 17 minuts i 48 segons del líder.
1: I pel que fa al ciclisme balear, en el campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes ha sumat 10 medalles.
2: 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyelles ha estat el gran protagonista en 3 os, 2 individuals i 1 per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennassa, Francesc Bennassa, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear en 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de Pista.
1: L'atletisme balear també ens ha deixat bones notícies.
2: 4 mallorquines participaren ahir a la final del Campionat d'Espanya d'atletisme a Màlaga, amb medalla inclosa. 6a posició, 200 metres, per Carmen Marco, igual que Daniela García, el 800. Per la seva part, Inés Pascual fou 8a, els 100 metres tanques. No obstant això, l'única medalla balear de la nit se la mandó a Esperança Cladera. La corredora morera del València Club Atletisme guanyà el bronze a la prova del 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes. Només una centèsima per darrere de la medalla de plata. Una cita més que notable per l'atletisme balear, que es tanca amb un pòdium nacional per al rècord.
1: I amb vela, els regatistes del Club Marítim Sant Antoni de la Platja han tornat a situar-se entre els grans referents del windsurf de base.
2: Excel·lent actuació al Campionat d'Europa de Tecno 293, una prova que ha acabat aquest cap de setmana a Sopot, a Polònia. El gran protagonista ha estat Joshua Castro, que s'ha proclamat campió d'Europa sub-15. El regatista ha completat les 15 mànegues del programa signant 9 podis. L'equip ha tornat a Mallorca amb un títol continental, un quart lloc i 2 destacades actuacions més que confirmen l'excel·lent moment del planter del Club de Can Pastilla.
1: I acabem amb un apunt del Palma Futsal.
2: El club mallorquí ja té 3.220 abonats en vista aquesta temporada, recordant que el rècord d'abonats es va assolir la temporada passada en la xifra de 3.400.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí els esports, una pausa i cultura.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: La setzena edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest s'ha posat avui en marxa de bon de veres. Després d'una inauguració protagonitzada pel talent balear amb l'estrena de Forastera, avui la mostra segueix ensenyant-nos el món a través dels ulls de fora. Sandra Martínez, bon dia.
9: Bon dia.
1: I també gràcies als creadors d'aquí.
9: És una mescla que podríem dir, Sara, que és marca de la casa, aquesta oferta universal d'aquí i d'allà, amb documentals, ficció, música i xerrades, i precisament xerrar és el que ha fet un dels protagonistes d'avui, el documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson, i que presenta a nit a Cine Ciutat la història del formigó, on manté la marca de la casa, aquesta càmera en primer pla, personatges reals que superen la ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot a la història d'aquest material de construcció. I de bé, Wilson ha protagonitzat, com dèiem, aquestes xerrades baluart, on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb el del sentit de l'humor, no es pot generalitzar mai de la vida.
10: You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny.
9: Tothom es creu normal, deia, i allò que et pot fer gràcia a tu, però no té per què fer-ne ningú més. Wilson enregistra, munta i guionitza les seves obres i ho fa tota la vegada. A la sèrie de televisió explica que tenia un equip al darrere, però amb aquesta història del formigó està tot sol i confessa que tot plegat és més caòtic, però també més creatiu.
10: The chaos of that timeline is more inspiring than knowing exactly where everything is.
1: John Wilson ha duit la visió particular, Sandra, molt nord-americana en aquesta jornada de festival en què, com dèiem, hi ha també molt d'espai per al talent balear.
9: Amb tres propostes destacades, com ara la presentació de Sham, és un thriller psicològic, obra d'Òscar Bernàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, i que diuen ens agradarà si som d'utopies d'aquelles que acaben malament i ens vam deixar fascinar per asbestes. A Sham, una coproducció d'IB3, per cert, es podrà veure a les 9 a la sala Rivoli. Abans, a les 5 i a les 7, a Esbaluart i a Cine Ciutat, dues propostes dirigides per dones, Les culpables, de Marta Duran, i Érem una gran família, de Cristina Rosselló. Qui són les culpables, ídoles en lotes, les adolescents que avorten? Va ser el cas de Marta Duran, la directora del film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis. En va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula, que com tot està dirigida a tot el públic, però potser més que cap altre a un sector molt determinat. Montse Pujol és la productora del film.
11: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
9: També s'estrena Érem una gran família, l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar dels anys 40 als 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis o no en moltes coses.
12: Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat també.
9: Tot això, com dèiem, avui amb la Bien Querida posant música a la festa a les 9 al Pati de la Misericòrdia.
1: I B3 Ràdio també s'afegeix en aquesta festa, i avui cap vespre podreu seguir en directe des d'Esbaluar tant l'Aviador com Xuxu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: sol íntim.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.